0: criminal que habría vandalizado, lo dice en la denuncia, el monolito en memoria a las víctimas del terrorismo. Se ha pintado, de hecho, la frase "aquí se torturaba", un hecho incuestionable históricamente, porque la Dirección General de la Seguridad Franquista de la dictadura operaba desde ese edificio que tres décadas después, hoy mismo, es la sede de la Presidencia Regional Madrileña. También recoge en su denuncia las pintadas amenazantes que, a su juicio, señalan a cargos públicos, todos, por supuesto, del Partido Popular, en el monumento del Oso y el Madroño. Y ya para culminar esta denuncia, también habla de las pancartas a las que denomina representaciones gráficas que, según él, también se dirigen, también señalan criminalmente a altos cargos públicos del Partido Popular.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
2: 19 de diciembre de 1936. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 4.
1: Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
3: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922... a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: Ni uno, ni dos, ni tres, ni 15, ni 23. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como el entrecot de vaca, 18,95 el kilo hasta el 4 de octubre. Consulta la disponibilidad de tu oferta en tienda y en alcampo.es.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Hoy por hoy, Ontinyent, Vall d'Albaida. Tomás Marín.
7: Hola, què tal? Bon dia. Avui és divendres, és 2 d'octubre. Les pluges han deixat registres importants durant les últimes hores a la nostra comarca. I la previsió meteorològica dels pròxims dies ha obligat diversos municipis a modificar la seva agenda de cara al cap de setmana. Guadasséquies encapçala registres amb 36 litres per metre quadrat al llarg de la jornada d'ahir, seguida de la Pobla del Duc amb 32 i Montaverner amb 31. També s'han superat els 25 litres a l'Olleria, Bèlgida, Aielo de Malferit i el Ràfol de Salem, a on s'han arribat a replegar 22 litres. Pel que fa a l'agenda, el que us contava la Paula del Duc, s'ajorna una setmana a la Fira Comercial i Gastronòmica. A Ontinyent s'ha ajornat el concert de joves previst avui a la Concepció i l'espectacle familiar La Vida Toroidal, programat diumenge al Parc Juan Carlos Ferrero, es trasllada a la Sala Gomis. A Montaverner, la Fira d'Octubre es manté, però es trasllada coberta a l'Espai Polivalent La Granaïna. A Carrícola, l'ecotrobada continua. I finalment, també hi ha canvis al Farrací, on nits a l'ermita es farà finalment a la Casa de la Cultura. Tenen tota la informació disponible dels canvis a l'agenda al web de Ràdio Ontinyent. Toca ampliar la informació meteorològica. Ara per ara no plou a la nostra comarca, però molta cura a la carretera, sobretot per l'asfalt banyat i, com no, per la boira. Lluís Francesc, bon dia.
8: Hola, Tomàs, molt bon dia. Avisos per pluges i per tempestes este divendres ací a Ontinyent i a la Vall d'Albaida. Per a la resta del cap de setmana també es presenta inestable. De moment, l'inici d'este cap de setmana, este divendres, el tindré marcat per pluges que poden ser persistents i puntualment tempestuoses. Les temperatures descendixen i de forma acusada valors al voltant dels 25 graus i els vents bufant variables en la component marítima com a predominant. Tant dissabte com diumenge alternarem estones de sol, això sí, el que menys tindrem, amb nuvolositat i probabilitat de pluja que no podia ser persistent. Vent de tramuntana per moment moderat i temperatures sense variacions significatives.
7: I en aquests moments la temperatura on tinguem és de 9 graus. A la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, la mateixa es troba entre els 17 i els 21. I com sempre, us donem dos exemples. Tenim 18 d'Agullent i 20 al municipi de Guadasséquies.
9: La L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
10: Jo sé que represento a l'Espanya en l'exili.
9: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle.

0: I per hoy un tinyem vaida al vaida. Miguel Coy.
1: Bon dia. Avui és, mira, clar, el Dia Mundial del Somriure. Però tranquils i tranquil·les, perquè ningú està obligat a ensenyar les dents durant les pròximes 24 hores, eh? No és precís. La idea original és prou més sensata. No demana estar content per decret. Ui, he dit decret? Sinó fer algun gest amable que ajude a una altra persona a somriure. Els necessitem, de deberes. Perquè això de somriure sense ganes queda molt bé en les fotografies, però en la vida real fa una miqueta de por. Si avui apareix algun somriure, serà benvingut, per supost. I si tarda un poc, tampoc passa res. Encara tenim tot el programa per davant. És divendres, són les 12:21 minuts, és 2 d'octubre, i això és Hoy por hoy, on tinyendo ahí del Baida. Benvingudes, benvinguts. Informació de l'horatge importantíssim en el dia d'avui, ja sabeu, en les últimes 24 hores, perquè estan passant coses i encara passaran, però la tindrem després, just després de la picadeta, ja que és divendres, i el nostre benvolgut just francès, a més, arribarà amb el diccionari meteorològic. El que sí que volem conèixer ja a aquestes hores és les temperatures que tenim a la nostra comarca. Carmen Úbeda, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Miguel.
1: Estàs badallant?
2: No, estava tossint.
1: Dic, hosti, sí que acaba de començar el programa i ja està avorrit.
2: No.
1: Veus un somriure? Ja està.
2: Veus?
1: Ja està. Fet.
2: Que fàcil, eh?
1: Ah, vist, sí, quan volem temperatures, s'ara és d'ara, Carmen.
2: Estem entre 19 i 24 graus en la nostra comarca. Es nota eixe ruixet que va caure ahir,
1: sí.
2: Que, bueno, la pluja es va portar prou bé, després parlarem d'això.
1: Sí.
2: Però, bueno, estem entre 19 i 24 graus. Els 19 estan a Ontinyent i a Bocairent, i la màxima, els 24, estan avui a Guadasséquies.
1: Una temperatura fantàstica, per a mi.
2: Per a mi no.
1: Per a tu.
2: Fa fred.
1: Ja comencem. Vinga, va, picaeta.
0: Hoy por hoy, Ontinyent, Baida al Baida.

0: Esteban Arroyo, buen día.
1: Buen día.
0: Tomás Marín, buen día.
2: Buen día, ¿qué tal?
0: Uy. El que Tomás está. Uy. Está Carmen en la tos, que parte un mes ya.
3: Yo sí.
0: Tosín pobre.
3: Y no, yo ya.
0: ¿Y tú, Tomás, cómo estás?
2: Yo en una catarrada espanto. Així no, claro, desde anit, anit vesprada, mira, pues coses que passen, els canvis de meteorologia, i una cosa que me van a permetre la paraula, que m'ho deia ma abuela, que era que dormia sense taparte el cul.
0: Molt bé.
3: I sense cul a l'aire.
0: El cul a l'aire. El cul a l'aire.
2: Ella m'ho deia sempre, vamos, una gràcia.
0: Bo, Esteban, tu estàs bé, no?
2: Sí,
0: de moment.
3: De moment.
0: De moment.
3: I tu, Miguel?
0: Jo de moment, també.
2: Moment, moment. Sí, continuem així.
0: Exacte. Bueno, no, que milloren ells.
1: No,
0: que
1: no, no vull dir...
0: No, sí, mos quedem banda. Així, no, home. No, no, que milloren
1: volia
0: ells.
1: Volia dir que nosaltres continuem així, i ells
0: això
1: milloren.
0: Sí. És, clar. Això és, això és.
3: Tomàs, sí. El queda un mes per davant.
1: Ui, que mala.
0: El doctor House, una merda. El
1: Carmen.
0: Carmen,
1: Carmen, és per decret.
0: Doctora Úbeda, per favor. Per decret, exacte. Sí.
3: Bueno.
0: I per decret anem a contar i a explicar a la gent què és el que hem preparat per als diferents programes de ràdio. Mira, Tomàs, mira la cara de Tomàs, que encara està processant.
1: Com bèstia, en sèrio. Sí, sí, dona.
3: Espera que tinguis més sort que jo.
1: Això, jo vaig a tractar,
3: que siga,
1: vamos.
3: Que siga una setmaneta i que recuperes ràpid.
1: Carmen, és una amenaça?
3: No.
0: Continguts de l'Hoy por Hoy.
3: Vinga,
0: Carmen,
3: va, anem a posar-nos seriosos. Ahir el nostre company Esteban va poder desgranar un poquet en la ventana què és el que estava passant minut i resultat a la nostra comarca. La veritat és que les pluges, les temperatures també, però les pluges han portat prou bé. Minuteig, jo crec que entre més de mitja horeta va ser el que va ploure intensament a la nostra comarca, almenys a Ontinyent, a l'Olleria i a Montaner, que són els pobles que tenim nosaltres més controlats.
0: Tal volta més a prop de litoral.
3: Exactament.
0: És possible que caiguera més pluja, perquè estava més a prop de la zona
3: de la zona roja,
0: la zona roja, però així de moment no ha caigut, no ha fet ningú mal ni res.
1: Crec que on més va ploure

0: de la comarca va a ser en Aielo de Malferit, según les da desde de Avamet.
1: Ah, mira.
2: Bueno, parlaves de la zona roja.
1: Sí.
2: Anem a tindre nosaltres a Lluís Francesc en la secció de diccionari meteorològic, el nostre meteoròleg de confiança, i el que volem fer, això dels colors. A groc,
1: avisos.
2: Groc, taronja, roig, avisos, alertes. Uh-huh. Quina diferència n'hi ha?
1: Les demarcacions. Per què eixes demarcacions?
2: Exactament.
1: Perquè, i anem a recordar sobretot que no cal que ploga a la teua porta per a tingui un avís, tindre un avís roig, inclús. Uh-huh. Val? No vol dir que... És que no plou així, com pot ser un avís roig? Perquè igual a 2 quilòmetres està plouent.
2: Sí,
1: i molt.
2: A més, també, nosaltres així que teníem avís taronja, molta gent es va sorprendre de que arribara eixe és alert, l'alerta que coneguem ja tots, i al final és més que res per prevenció, i el que es podia llegir a l'alerta era que s'evitaren desplaçaments perquè estaven prop d'una zona que sí que estava en avís roig.
1: Clar, estem colindant en una... en una zona que estava en avís roig, i clar, és que hi ha que previndre d'aquestes coses, perquè si no després passen les catàstrofes.
2: Més mal
1: que...
2: previndre que curar.
1: Exacte.
0: I, bé, i com deia ahir en directe Lluís Francesc, encara que tinguem una alerta i tenim que estar previnguts, abans d'eixir de casa, millor mirar per la finestra.
1: Per la finestra.
0: I era el que ens deia ell ahir.
2: Que és el
0: ara mateix...
2: avís.
0: Ara mateix, deia ahir en directe, ara mateix, si mirem per la finestra...
1: Ahir, de fet, te va dir, perdona, crec que te va dir que d'ací no res, plouria.
0: Sí,
1: I va ploure.
0: Sí.
1: I va ploure. És que va ser... És que no és una ciència exacta, la meteorologia. És ciència, però no és exacta. Aleshores, quan veuen com va evolucionant, fan una previsió, fan una predicció, i després, en el moment que s'està vivint, sí que poden dir-te, en 20 minuts va arribar una molt grossa.
2: Exacte.
1: O no. Això és el que després parlarem precisament amb Lluís Francesc, a banda del diccionari meteorològic. Què més coses?
2: Exactament, més cosetes. Vinga, parlarem també amb Leila Bacertazi, directora de l'àrea d'internacionalització d'Ateval, que em disculpe, Leila, si no he dit bé el seu
1: Bacertazi. Bacertazi. És que Tomàs ha trobat com es deia i com es pronunciava.
0: La ja és molt clar i directe. L'he preguntat a ChatGPT. Si no ha
1: al·lucinat és Bacertazi.
2: Bueno, que es disculpe Leila de totes formes. Si no diem bé el cognom, parlarem amb ella d'eixa valoració de tèxtil hogar i de la participació del sector tèxtil en esta cita tan important. També viatjarem fins a Aielo de Malferit per parlar amb Joan Santacreu, director artístic del MICA, i també amb Cristian Verdú, amb l'alcalde, per parlar d'esta 5ª edició del festival, que se celebrarà els pròxims 3 i 4 d'octubre. Una cita que, després de 5 anys, continua consolidant el municipi com un punt de trobada del circ contemporani, el moviment i les arts al carrer.
1: I volem, perquè clar, el cap de setmana en principi...
2: Està previst que sigui es faça.
1: Que es faça, de moment està previst que es faça, perquè crec que passa ja a avís groc, hacia la nostra comarca, aleshores que després parlarem, però en principi està tot previst que es faça.
2: L'únic inconvenient és que és al carrer, clar, i el que hem anat veient durant estos dies, Tomàs és qui ho té més controlat i després ens ho contarà, que molts municipis han hagut d'ajornar firetes, han hagut de canviar-les de lloc...
0: Moltíssims.
2: I al final és que clar, doncs la predicció està ahí.
1: Volem. Que... I com acabem el programa?
2: Acabarem amb l'Escola de Música,
1: fantàstic,
2: amb Vivaldi.
1: Fantàstic. Moltíssimes gràcies, Carmen. Hora 14, Tomàs.
0: Sí, tenim. Sí, tenim hora 14.
2: Sí, tenim
0: la Baida Albaida, perquè conforme les coses a hores d'anem
1: a
0: Congrés...
1: Anem a veure. Sí, ja veurem.
0: Ja veurem. Però esperem que sí. El més segur és que tinguem hora 14 Antinyà la Baida Albaida, en un dia en el que, com no, anem a fer tant l'agenda com la no agenda, perquè és l'actualitat a hores d'ara, tot i això canvis que tenim de programació, perquè hi havia diverses activitats a la Vall d'Albaida que són importants per a aquests municipis que s'han tingut que posposar, ajornar i inclús suspendre la nostra comarca. Us contarem tots els detalls i també d'aquestes activitats que es vagin a dur a terme o que vagin a canviar d'espai, per exemple. En un dia on anem a posar el focus a aquestes xerraetes al nostre oi por oi, sobretot amb aquesta valoració de Tèxtil Hogar 2026, que esperem que hagi anat d'allò més bé. Ens centrarem també en diverses qüestions de l'àmbit de l'actualitat. Parlarem en primer lloc, com no, d'un apartat que ahir es parlava d'eixe pla de vivenda, d'eixe pla d'habitatge, de rehabilitació. Doncs ahir va haver una roda de premsa per la vesprada per part de Compromís per Ontinyent, en el qual feia les seues propostes en relació a les ordenances fiscals del pròxim any. Una d'aquestes parlava de la vivenda.

0: altra de residus. Farem un repasset a aquesta proposta que portaran en escrit al pròxim plenari per part de l'equip de Compromís per Ontinyent. També al ser inici de mes, estem esperant les dades de l'atur, anem a conèixer com ha sigut l'evolució a la nostra comarca, a la Vall d'Albaida, i tancarem, com sempre, la nostra crònica esportiva.
1: I ser deportivos?
0: Bueno, avui al nostre ser deportivos Ontinyent a la Vall d'Albaida, és dia de prèvies, anem a poder conèixer els horaris, les veus, com estan les coses per als equips de la comarca. Repàs des de la tercera federació fins a la primera valenciana, segona, tercera, lliga comunitat, entre altres categories, amb les veus dels entrenadors, i tancarem també amb aquesta agenda poliesportiva, perquè són molts els clubs barra esportistes de la comarca que debuten en els seus respectius esports. Un exemple, l'ES Tontinet este diumenge davant el Costera Sur de Múrcia, o Sofia Rodríguez a Siero, a Astúries, en la Copa d'Espanya de ciclocross.
1: Fantàstic. I esta vesprada tindrem ventana a les 7:20, Esteban?
2: Sí.
3: Sí. Sí, sí, sí.
1: I què tenim?
2: Estarà amb nosaltres, anem a continuar fent agenda, eixa agenda, no agenda.
1: Sí, sí, perquè clar, estic cap de setmana.
2: I parlem amb la presidenta de la Junta de Festes de Sant Rafel, del barri de Sant Rafel, d'Ontinyent, que estan de celebració. Els actes principals són aquest cap de setmana. Parlarem amb ella, amb Aroa Soler, que ens diu que de moment no hi ha ninguna modificació en la programació. Eixos actes que estaven previstos, que estan previstos per a aquest cap de setmana, continuen igual.
1: Clar, és que el que està previst, que ja hem dit que ha baixat a l'avís groc, que pot ser que ploga en algun moment, un ruixat, però serà xicotiu, no són tempestes, en principi no està previst, ni la previsió parla de tempestes fortes, i per això hi ha actes que no s'han ajornat, com està contat Esteban, i que sí que es fan, però sí que és de veres, com també contava Tomàs, i després escoltareu, que hi ha molts esdeveniments en diferents pobles de la nostra comarca, fires de comerç en la Pobla del Duc, per exemple,
2: en la Font de la Figuera,
1: que també estava tasta la font, s'han ajornat, s'han suspès, i veurem quan es poden fer, perquè estan en alguns ja tenen clar, en altres encara no ho tenen clar quan es
2: la Pobla del Duc ha passat per a la setmana que ve.
1: Sí. Un bon cap
0: aprofiten
1: de setmana,
0: el pont,
1: ja, efectivament, sí, eh? Un bon pont llarg, ui, que ja està, sí, el pont llarg,
4: ja
1: està
4: ahí el pont,
2: l'aqueducte,
1: mira quina alegria, mira, sí, mira, veus, ja són riure, ale. Bo, xics, alguna coseta més?
2: El proper dimecres per a tu serà millor que un dimecres,
1: hombre,
2: normal.
1: Hombre, per favor, serà, però vamos, dimecres, però el millor de l'any segurament. O no, ja veurem què passa. Carmen, moltes gràcies. Gràcies, Esteban.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Tomàs.
2: Adéu, gràcies.
1: Cuida't.

0: La SER. Hoy por hoy, un tiñén baida al baida.
1: Hi ha coses inoblidables que perviuen. La teua terra, la teua música, la teua mar. Històries xicotetes que són d'ací i que passen d'uns a altres. La teua llar, la teua gent, la teua llengua. Tot allò que ens uneix i que, sense importar temps o distància, perdura. Eixe és el nostre llegat. 9 d'octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. Un llegat infinit. Generalitat Valenciana.
2: No és lo mismo un camión usado que un man top use. No es lo mismo comprar que comprar con confianza. En Valsur Truck, en Palma de Gandía, todos nuestros camiones están revisados en taller oficial MAN, con hasta 24 meses de garantía, financiación y entrega inmediata. MAN Top Use en Valsur Truck. Si es usado, que sea top.
3: Este 17 de octubre, Ontinyent té una cita amb l'atletisme. Arriba la 10K a Fundació Caixa Ontinyent. A les 12 del migdia, curses infantils. I per la vesprada, a les 5 i mitja, la 10K popular. I a les 7, la 10 Elite. Prova homologada. Viu una jornada única d'esport i superació. Inscripcions obertes en xiplevante.com. T'esperem.
4: L'Ajuntament d'Ontinyent ofereix les més interessants propostes culturals. Este diumenge 4 d'octubre a les 7 de la vesprada, el Teatre Chegaray acull El Barbero de Picasso, una comèdia tendra i plena d'humor protagonitzada per Pepe Villuela i Antonio Molero, dos grans noms de l'escena espanyola.
5: Jo sé que represento a l'Espanya en l'exili.
4: Entrades a la web de Caixa Ontinyent o en taquilla una hora abans de l'espectacle. Regidoria de Cultura, Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
0: Hoy por hoy, un tiñén baida al baida. Miguel Coy.

0: existent uns dies i unes 48 hores o 24 hores preocupants en quant a l'oratge, en quant a les precipitacions, les tempestes, no només ací a la província de València, pràcticament tota la comunitat valenciana, més al nord, però avui volem tractar i volem saber com està a hores d'ara i quina és l'última hora, quina és la previsió més que mai per al cap de setmana en quant a l'oratge, a banda de tindre el nostre diccionari meteorològic. Lluís Francesc, què tal? Però, molt bon dia, com estàs?
1: Hola, què tal? Molt bon dia, molt bé, molt bé.
0: Benvingut de nou. Clar, és que hem passat 24 hores molt, amb molta incertidumbre també en molts llocs, però com està a hores d'ara el tema d'aquestes tempestes i dels avisos, sobretot, que tenim a la nostra província?
1: És molt important saber que quan entra un meandro fred, quan tenim aire fred en altura i tenim la combinació, com sempre dic, de vents humits, bueno, pues se produeixen coses. En aquest cas, núvols i cumulonimbus, i podem tindre tempestes, però això no solament en qüestió d'aixes dos variants, hi ha més variables, com l'orografia, com, per exemple, està entrant una tempesta molt forta i de moment entra un altre vall, i en l'altre vall té un aire diferent al que està bufant, i de moment se talla ahí, no? O sea, i dius, ostres, què ha passat, no? S'estava plovent ahir a l'altre costat i aquí no plou. Bueno, són circumstàncies atmosfèriques que fan que siguin variables. I això, la variabilitat és molt comú a les nostres terres, debut també a aquesta orografia que en tenim. I, evidentment, pues, tenim un cap de setmana que si ja han tret aquest avís en roig, que ja s'han anat, han tingut pluges molt, molt fortes a prop de la costa, i com ja esperàvem, no tant en l'interior, sí, que, bueno, pues ahir per l'esprada estàvem fent la ventana,
0: sí,
1: i ella estava parlant i jo, dic jo, mira, ara no està plovent, però en un ratet entra, perquè entra de nord cap a sud, entra un bon nucli, i ens va caure 12-14 litres per metre quadrat. En una tempesta venia molt carregada de llamps.
0: I va passar, exacte.
1: Sí, perquè no és perquè sigui el mago, no? Aquí no hi ha màgia. És el que li vaig dir també. Són circumstàncies que toquen mirar. Per un costat, observació meteorològica, o sigui, mirar el que tenim al nostre costat i se veuen que com lo tenia negre cap al nord. Un altre, mirem el radar meteorològic de pluja i se sap quin és el recorregut. I per un altre, evidentment, podem veure els satèl·lits. Formacions de núvols molt compactes ens donen una percepció de lo que hi ha, el que podem tindre, i la seva configuració i el seu moviment. Això ens diuen si ve o no ve. O sigui, que són cosetes que estan ahí i que van després de les prediccions, clar, dels models numèrics que diuen, bueno, pues va caure, es caurà, perquè, clar, hem tingut uns dies que donava por, la predicció meteorològica ens donava una quantitat de litres que donava a una, vamos, era espantós, però, clar, estaven, i hem de posar-nos en avís.
0: Clar.
1: I hem de donar ese avís. I què van fer? Que ahir els models van retallar molt de la quantitat de pluja, i això se va notar ahir, bueno, pues en molts puestos, però bueno, ahí estan les pluges, ahí estan els avisos, ahí està tot. I el cap de setmana, bueno, pues avui continuem en avisos pràcticament tot el dia. En qualsevol moment anem a tindre, sobretot a partir de migdia, anem a tindre de nou tronades, el cel molt carregat de núvols ja a partir de migdia, i possibilitat de pluges. I este cap de setmana, pues continua la situació molt pareguda, en una situació de molts núvols, probabilitat de precipitacions, no n'hi ha avisos, però per observació se poden donar els avisos. Ja sabem que els avisos hi ha per predicció i per observació. La predicció és perquè en temps hem vist que hi ha probabilitat i hi ha que posar-los. I per observació és que si en un moment donat hi ha un lloc que està donant una quantitat de pluja molt forta, doncs hi ha que posar-lo obligatòriament, l'avís, perquè ho sàpiguen, perquè evidentment no és tot igual. I bueno, ara parlarem dels avisos. I bueno, serà un cap de setmana on les temperatures sí que es donen un respir.
0: Bueno.
1: O sigui, és aquest afogor, aquesta basca, sí, que hem tingut en dies anteriors, bueno, doncs se'n va. I anem arribem a tindre temperatures per damunt dels 20 graus, 23, 24 graus, en vents de gregal i tramuntana. Bueno, pues que serà un cap de setmana fresquet.
0: De tardor, no? Com toca.
1: Correcte.
0: Clar.
1: Correcte. Lo que se diu, arriba al Sant Francesc, que és el dia 4, sí. I diu que el cordonazo de San Francisco se hace notar en la tierra y en el mar. O sea, això, que és... que el tenim ahí i bueno, pues es com si arriba, igual que arriba el estiuet de Sant Miquel, també sí. Arriba el cordonazo de Sant Francesc, no? Mm-hmm. que està ahí. I anem a tindre un cap de setmana pues moguet. I què tindre la setmana que ve? Pues una puja de temperatures a partir de dilluns, ja estarem al voltant dels 25-26, però continua la inestabilitat i bueno, pues variabilitat termomètrica, però temps de tardor, que és lo que
0: mana.
1: La única ja incertesa és que tant dissabte com diumenge podien posar-se avisos. Avui estarem molt atents en tot el que és la predicció dels models i segons el que marquem, pues, se farà o no se farà. I hi ha de recordar que els avisos es demarquen per lo que són per demarcacions.
0: Això és molt important. Això és molt important i vull que... Mira, m'agrada que digues això perquè jo vull que expliques una vegada més com funcionen els avisos. I per què dic això? Perquè porta hores des d'ahir per la vespre llegint, sobretot en grups de WhatsApp, que ja saps que són molt perillosos i que es carrega el dimoni, però fer afirmacions que no són correctes i que la gent creu que si no cau l'aigua damunt d'ell o d'ella, l'avís roig no val per a res. I pot ser que a 500 metres estiga caigent l'aigua i a ella no. I jo crec que això, jo crec que hem de fer molta més divulgació i explicar-ho bé, a veure si d'una vegada per totes queda clar. Així que, per favor, Lluís Francesc, explica'ns una vegada més el tema dels avisos, com funciona.
1: Pues lo que te comentaba, desde Fenómenos Meteorológicos Adversos, FMA, que está en el FIR de Barcelona, que es donde se concentren y té una seua relació en MeteoAlarm, que es Eumennet, que es la capçalera de la meteorologia a nivell europeu. Bueno, pues se centralitzen lo que són els fenòmens meteorològics adversos. Hay que es controlen pràcticament de tota Europa. Nosaltres tenim la nostra, que és el FIR de Barcelona, el nostre control. Què ocorreix? Que tenim a nivell estatal tenim un mapa, una cartografia delimitada per províncies i cada província té una connotació climatològica. Què vol dir? Bueno, pues, per exemple, a València hi ha quatre zones. Està interior, sud i nord i litoral, sud i nord.
0: Val.
1: Què ocorreix? Que quan tenim aquestes delimitacions, quan posem el navi roig, perquè estem veient que en Gandia és molt probable que caiguin 200 litres per metre quadrat, però, clar, a València no.
0: Uh-huh.
1: A València és molt probable que caiguin, no tant, però que caiguin.
0: Uh-huh.
1: Però no pa tirar-se del moño. Bueno, què ocorreix? Per la seva proximitat i per tot, i perquè en un lloc d'aquesta delimitació geogràfica es complís l'umbral, estem parlant d'umbrals, si puja de 150 litres per metre quadrat se té que posar avís roig en 12 hores, pues aquests umbrals són els que marquen els avisos. I clar, si no plou 150 litres en un marc de 150 o 100 quilòmetres quadrats...
0: Clar.
1: No, i no es cauen de tots en la porta de la nostra casa, com sempre dic.
0: Clar.
1: Digo, ui, que no cau en la porta de casa, i més en situacions convectives de tempestes, perquè les tempestes són irregulars. Mm-hmm. I com sempre dic, l'orografia fa molt, la humitat, el vent... ja te dic, estàs en un lloc on està bufant l'aire de llevant i de moment pegues a l'altre costat de la muntanya, està bufant el vent de mestral. Pues, pot trencar completament la situació de la pluja que estava caient a Barlovento i entra a Sotavento i canvia per complet. I diu, ostres, si anava a ploure, no? Bueno, pues és que és aixina. El que tenim que tindre en compte és que els fenòmens meteorològics adversos se fa per delimitació geogràfica. I clar, hi ha umbrals de neu, de pluches, de calor, de rosales, de pols de suspensió, de hay una montona claro. de situacions atmosfèriques que poden ser adverses per a la població.
0: Clar.
1: I clar, sota aquesta situació, lo que hay que fer és prevenció.
0: Clar.
1: I la prevenció suposa que quan tenim avís roig, no solament en aquesta demarcació geogràfica, pensa que és que estan al costat, ahir, per exemple, en zones de la Vall d'Albaida, en zones de... Va eixir també les alert.
0: Sí.
1: Per què? Perquè és una circumstància que hay que tindre en compte. Hay que fer molta pedagogia. Hay que fer molta divulgació. Perquè sempre mos recordem de Santa Aura quan trona. I si mos passa?
0: Totalment, es que, totalment. A més, és
1: igual que es diu...
0: Sí, sí, digues.
1: Si mos pot tocar la grossa de Nadal.
0: Sí.
1: No, però és que te pot tocar el contrari per complet. Així que aquí el millor que és fer prevenció.
0: Clar. A més que cal recordar, i a mi no m'agrada fer això, però cal recordar que l'últim episodi dramàtic que van tindre i que va patir la comunitat valenciana, que va ser la Dana, a la província de València, fa 2 anys, a l'Horta Sud no va caure ni una gota d'aigua. I mireu el que va passar, 230 persones clar. Mortes. Aleshores,
1: clar,
0: és que...
1: Clar,
0: és que hem de tindre visió, saps? I memòria, també. Hem de tindre memòria.
1: És un efecte, com el comentava ell també, un efecte newtonià. L'aigua, si plau en la capçalera, lo normal és que baixi cap a baix.
0: Clar, clar.
1: I si estan caigant 700 litres, com per exemple, aquest dia 29, estava caigant en Turis, estava caigant en la part capçalera de...
0: En Xiva, en tot això, o sigui,
1: estaven
0: caigant
1: de 500 a 700.
0: És que és una locura.
1: Una quantitat... O sea, eso, ese aigua té que baixar.
0: Clar, té que anar a un puesto. És que té que anar a algun lloc. Però...
1: I baixa en la seua conca.
0: Clar,
1: la, no,
0: evidentment.
1: No, l'altra conca.
0: Evidentment, va a buscar el seu lloc. O sea, és que va a buscar el seu lloc.
1: Clar, perquè sempre diem, l'aigua sempre va buscant la terra en les seues escriptures als amagaes.
0: Però vamos, que
1: són seues.
0: Que vulgui recordar-lo perquè en aquell moment no va, o sea, hi havia avisos rojos i no, és que no plou, i mireu el que va passar. I ara està passant el mateix. I com diu Lluís, crec que hem après, o les institucions han après, que hi ha que previndre. I previndre és fer el que s'ha fet en els avisos i el que s'està fent en els avisos, per a no tindre que després recordar-se d'alguna cosa que no tenien que recordar-se.
1: Sí, perquè una vida val més que...
0: Totalment.
1: Així que... Hay que sempre fer pedagogia de la prevenció, perquè és lo millor.
0: Doncs, val, ja ho tenim això aclarit, que jo volia aclarir-ho. I avui, en el diccionari meteorològic, que això podríem dir que és diccionari meteorològic, però és més un record, com un telo recuerdo para que no se nos oblide. Però què tenim avui el diccionari meteorològic, Lluís?
1: Sí, bueno, bien, abans de res vaig a dir un refrany que m'agrada molt.
0: Ai, ai, ai, ai.
1: A veure si toca la flauta, perquè fa temps que no passa. Així que ja ho deixo. Diu que octubre tronat, hivern gelat o nevat. A veure si toca en guany.
0: Ui, que bé.
1: Perquè octubre... mira que ha començat l'octubre tronant, eh?
0: Espera, octubre tronat, hivern...
1: Hivern,
0: nevat.
1: Nevat. O gelat.
0: O gelat. Oh, mira, que bo. Pues, tant de bo, eh? Bueno, hem començat tronant, ha començat tronant, l'octubre. A veure si continua així, no. Molt bé, ja tenim el refrany. Anem al diccionari. De què parles avui? Què ens expliques avui?
1: Avui anem a parlar d'algo que és molt de la Mediterrània, és molt nostre, ja el cantava Serrat. Estem parlant dels amaneixers i dels capvespres de vermells, rojos.
0: Oh!
1: Que quan estem, per exemple, en un lloc i vegem, parem. I ara que tenim més camaretes en els mòbils, bueno, fem fotos i pululem molt per les xarxes socials. I això és preciós. Per què? Perquè tenim cor, perquè tenim visió, tenim estima, i ens agrada el que tenim al nostre voltant, i no hi ha que perdre-ho. I, a més, aquí hi ha moltes circumstàncies que és física, atmosfèrica, que anem a comentar-lo.
0: Val, perfecte.
1: Lo que te comentava, Iana, albes i capvespres a les nostres terres, a la Mediterrània, que semblen trets d'una pel·lícula. El cel es tint de roig, taronja, sí. De rosa, i també violat. de Violeta.
0: Sí.
1: I duran, això sí, duran molt poc, són uns minuts, i a vegades sembla que s'està cremant l'horitzó, i és una passada. Bueno, en moltes zones nostres reben noms populars com candilazos, i encara que puguen semblar un capritxo de la naturalesa, darrere d'aixòs colors hi ha una explicació científica.
0: Uh-huh.
1: Però per què el cel torna roig precisament quan ix o quan es posa el sol? Molt fàcil. La resposta està en que tenim damunt del cap tot el temps, l'atmosfera, que és on es reprodueix tot. Bueno, aquesta atmosfera, la llum del sol, sembla blanca, no? Però en realitat està formada per tots els colors de l'aire i de l'arc de Sant Martí, que és aixina. Quan eixa llum entra a l'atmosfera terrestre, xoca amb molècules d'aire i es dispersa. Així apareix una xicoteta curiositat. No tots els colors es dispersen de la mateixa manera. Uh-huh. I és aixina. Els colors blau i violeta tenen longituds d'ona més curtes i es dispersen molt més. I els colors roixos i taronges són diferents. Per això, durant el dia, quan mirem cap amunt, veiem principalment el blau, que és la dispersió de Rayleigh, que ha sigut dispersat per tota l'atmosfera, que és aixina durant el dia. Però a l'alba i al capvespre ocorreix una cosa completament diferent. Imaginem que el sol està just damunt de nosaltres, la seva llum ha de travessar relativament poca atmosfera per arribar a nosaltres, als nostres ulls. Per això se veu el blau. Ara imaginem el sol molt a prop de l'horitzó, a l'alba o al capvespre, quan acaba o quan comença el dia.
0: Sí.
1: La situació canvia per complet. La llum solar ha de recórrer un camí molt més llarg i anar a través de l'atmosfera i quasi com si haguera de travessar una enorme capa d'aire abans d'arribar fins a nosaltres. Durant aquest llarg recorregut, gran part dels colors blavosos es dispersen cap a altres direccions. I que aconsegueixen arribar més directe fins a nosaltres els ulls, esos roxos, esos taronges, esos grocs, i sembles, mirant a una llanterna a través d'un llarg passadís ple de pols. Com més llarg siga el recorregut, més partícules trobarà la llum pel camí i més canviarà el seu aspecte, que és aixina. Però així ve l'interessant. No totes les albes ni tots els capvespres produeixen un candilazo.
0: Correcte.
1: Perquè hi dies, molt normal, no? Mm-hmm. Però per què? Molt fàcil. Perquè, a més, de l'aire necessitem que hi hagi algo més. Necessitem partícules. Pols, aerosols, xicotetes partícules procedents de la contaminació, fum, pols saharià i núvols. Molt important, núvols. Al Mediterrani tenim condicions molt interessants. Tenim a prop el Sahara i ja sabem que quantes voltes no estem parlant de calitxa, no?
0: Clar.
1: A tot això, tenim una mar molt càlida, molta humitat, i la humitat també fa que canviï el color del cel. I en situacions, el transport de pols del nord d'Àfrica es deixen situacions, la veritat, que molt boniques. No recordem el Krakatua, el famós quadre d'este noruec, del Krit,
0: de Munch,
1: que se veu darrere.
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, de Munch, correcte. Exactament, veu darrere tot el candilàs, però és això produeix del Krakatua, d'aixent hivern sense...
0: Hòstia, que bo.
1: Sense fred que van tindre, i que va... que molt de fred, perquè no entrava el sol. Mm. I se veien uns candilassos brutals en tot el món. Per això, després de l'arribada del pol saharià, per exemple, podem trobar-nos coses vermelles, ataronjades, groguenques. Encara que hi ha una idea molt important. El cel molt roig no significa necessàriament que hi hagi pols saharià. També pot intervenir la humitat, els núvols alts, la quantitat de tipus i partícules que es presenta a l'atmosfera. De tot. Així que hi ha també diferenciar o fer un filtre. I els núvols són un dels grans ingredients de l'espectacle. Els millors són els capes per núvols, hem de dir. I el sol proporciona llum, aire, i es dona una situació que tinguem una meravellosa atmosfera i tinguen els colors que tenen i siga tan romàntica, perquè és aixina. Per això podem contemplar dos albes des del mateix lloc i que una siga en groc durant i l'altra siga completament roja. Hi ha moltes coses, perquè és aixina l'atmosfera. La pròxima vegada que vegem el Mediterrani encès a l'alba o al capvespre, podem pensar que no estem simplement veient un cel roig. Estem veient la llum del sol travessant quilòmetres d'atmosfera, interactuant amb molècules, partícules, núvols, i arribant finalment als nostres ulls. Per això, un bon candilazo necessita un poc de tot: sol, baix, una atmosfera adequada i moltes vegades núvols en llocs precisos. I així, la màgia està ahí. N'hi ha prou que un núvol estiga a uns quilòmetres més amunt uns minuts abans o uns minuts després, perquè el cel canvia completament. Per això, quan veges un capvespre i el vegas aixina, para, perquè se'n va molt ràpid. És que són esos minuts. La física està convertint el cel en un autèntic espectacle de colors. No t'ho perguis.
0: Quina meravella, eh? Fixa't que estava escoltant l'explicació, i que és una explicació que m'agrada molt perquè és científica, però també té la seva part emocional, no? La seva part també nostàlgica. I jo m'estava recordant que des de xicotet, jo, quan, sobretot al capvespre, jo he escoltat tota la vida, almenys en el meu entorn, que deien quan el cel estava taronja, però al capvespre, era sempre dient, ui, demà farà vent. I clar, jo m'ha quedat...
1: A més, hi ha un refrany que diu, cel rogent, pluja o vent.
0: Veus? Però clar. Però tu has fet l'explicació correcta, saps? No, demà farà vent, no, o sigui, això passa per alguna cosa.
1: Per què no passa sempre?
0: Per què no passa sempre?
1: El que passa que sí que hi... Però sí que hi ha una probabilitat molt, sí. Perquè la etnometrologia, els nostres... El regal que ens fan en els refranys, els nostres avantpassats,
0: aquest sí.
1: Regal, que és una de les meravelles més grans que n'hi ha, pues ja te diuen prou, perquè ja ha passat molt.
0: Que bo. Doncs, Lluís Francesc, mira quina musiqueta sona, mira.
2: Escondido tras las cañas, duerme mi primer amor, llevo tu luz y...
0: Estaves parlant del Mediterrani o de Serrat, i dic, ostres, Serrat, té que acabar sonant així. Esta secció d'este diccionari meteorològic, com sempre, és un goig.
1: Pèls de punta.
0: Sí, senyor. Lluís Francesc, bon cap de setmana, amic. Cuida't.
1: Igualment a tots.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu. 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
0: En un segon, s'arribem a l'una del migdia i ara arriba la informació nacional internacional, l'última hora del que està passant al Congrés dels Diputats, i després, si no passa res, i no es pot al món, tornarem amb la segona hora del Hoy por hoy un tinyent vaida al vaida en este divendres 2 d'octubre de 2026.

0: Cristian Verdú és l'alcalde de Aielo de Malferit. Cristian, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Miguel.
0: Benvingut al programa una vegada més. I Joan Santacreu és el director artístic del MICA. Joan, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts als dos. Joan, comença per tu. Clar, quan es va preparar la primera edició, encara no sabíeu si Aielo respondria a un festival d'aquestes característiques. Clar, és la primera edició, és la primera vegada. Què és el que podeu plantejar ara que hauria resultat impossible fa 5 anys?
2: Pues fa 5 anys, aquesta prova va ser la demostramenta. Va coincidir amb la capitalitat cultural, era com aquesta aposta que hi ha també a la ciutat, i a més no...
0: Joan, Joan, disculpa, és que se t'escolta fatal. És el tema de cobertura i està entretallant-se. No sé si pots manejar-te un poc o...
2: És que així...
0: Està fotut.
2: Igual també per això...
0: Uf, no tenim molt bona cobertura. Anem a intentar-ho, però, bueno, estaves dient que va coincidir que en la capital cultural i què més coses, compta'm.
2: Ara mateix tenim 8 espectacles. En 2 dies ni la primera edició era tan potent com aquesta. Clar. Ni estaven plantejant propostes tan grans, i així en fi que d'aquella primera edició esta el festival ha anat creixent, com també ha crescut el públic.
0: Ara sí que t'escoltem, o no. Cristian, estàs ahí? Ara és Cristian el que falla. és un desastre avui, ara mateix, de cobertura. Bueno, pues continuem tu. Estàs ahí, Cristian, ja?
3: Sí, és que estan telefonant-me.
0: Val. Que deia jo, Cristian, que en quin moment vau comprovar que el MICA havia deixat de ser una activitat cultural més i ja havia començat a formar part de la identitat del poble?
3: Bueno, pues jo sempre...
0: No t'escoltem bé, Cristian, no t'escoltem bé tampoc a tu. Anem a intentar reconnectar amb Cristian. Vaja Déu, quin matí de cobertures, quina meravella. La ràdio en directe, amigues. Tu continues ahí, no, Joan?
2: Jo estic així, i també estic mirant la cobertura, i no, però... que en principi anem bé, però...
0: Però ara se t'escolta bé. Estem parlant més de la cobertura que del MICA, i em sap mal, però no. A veure si està ahí Cristian ja, sí?
3: Sí, que estic.
0: Ui, és que la cobertura és fatal, Cristian. No t'escoltem bé.
3: Però fer la telefonada...
0: Per telèfon està allà, Joan. Anem a intentar-ho, però continuem, Joan. Joan, el cartell reuneix 8 companyies, com estaves dient tu, amb trajectòries i llenguatges molt diferents, no? Quin és el criteri, o quin és el criteri que heu seguit per aconseguir que no pareguen 8 espectacles col·locats un darrere de l'altre?
2: El criteri que tenim és aquesta aposta per mostrar espectacles de qualitat. O sigui, són espectacles que estan girant als millors festivals internacionals, i que aleshores el que volem és portar al MICA en concret aquestes 8 propostes que són difícils de trobar en molts festivals inclús del nostre país, i que les totes col·locades, encara que no pega, però sí, estan molt seleccionades, molt filtrades per prendre el públic i mantenir aquest nivell que es mereix el festival.
0: Anem a veure si ara podem parlar en Cristian. Te preguntava que en quin moment vau comprovar que el MICA havia deixat de ser aquesta activitat cultural més i havia començat ja a formar part d'una identitat d'un poble com Aielo.
3: Sí, pues jo parlava un poc de la meva perspectiva, no? Sí. Quan em vaig involucrar com a voluntari, i ho veus des de dins, el muntatge, nervis, parles abans amb la companyia, i ja veus el resultat després, i és com que descobreixes un món nou, ple de sorpreses, ple d'energia, ple de... I dius que és una cosa molt, molt xula, la veritat és que no... No sabia, jo per lo menos no havia trobat mai, no, en un espectacle, i és molt brutal, no? Perquè cada companyia d'estes és que és una història, és un món, és una experiència, i van a sorprendre't sí o sí.
0: Joan, com es construeix el recorregut del públic durant el cap de setmana? Vull dir, què és el que determineu primer, l'espectacle, l'espai del poble on funcionarà, o el moment en què ha d'aparèixer? Joan? Joan se n'ha anat. directamente. Bueno, pues continúo en tu, Cristian. Quin desastre de teléfono, el teléfono teringüí, madre de Dios, señor. Que, mira, pues va un poquet també la pregunta un poc en relació als carrers, perquè clar, convertir els carrers en escenaris també altera durant unes hores la vida quotidiana del poble. Com heu treballat amb el veïnat perquè no siga únicament espectador, sinó part del festival?
3: Bueno, al final Aielo és un poble viu en el que respecten els espectacles de carrer. De fet, intentem que sempre els espectacles siguin al carrer perquè volem fer els carrers vius, els carrers plens d'energia. I bueno, ja tenim tots els espais ben engalanats i preparats. La gent, jo crec que també tolera o respecta. De fet, que una persona puga veure el seu espectacle des de la finestra del seu balcó també és una joia, no? I res, si tot va bé i no ens plou, continuarem al carrer.
0: En principi no, continua tot com estava, veritat, Cristian? Perquè clar, estem molt pendents dels avisos, ara ha tornat a ser un aviso groc.
3: Val, continua 100% segur.
0: Val.
3: Ara bé, no sabem si en espais interiors o en espais al carrer. És el que encara estem esperant, sobretot el mateix dia, a última hora, és quan decidirem, abans del muntatge, si ho farem dins o fora. Perquè, com ja vau veure ahir, les tempestes són un poc estranyes, no?
0: Que no saps quan arriba i de repente arriba i descarrega i se'n va i pareix que torna tot a la normalitat i no és aixina, però bo, estarem molt pendents, nosaltres també. Hi ha una cosa que també m'agradaria destacar, perquè clar, tots els espectacles són gratuïts. Clar, què costa realment oferir al carrer una programació d'aquest nivell i per què considereu des de l'Ajuntament que val la pena assumir aquest esforç?
3: Bueno, al final també s'ha de dir, no?, que tot això pues, també està cofinanciat per el SARC, per Diputació, per la Federació de, bueno, per Escalante, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Vull dir, tenim ahí tot un recull, no?, de subvencions de cultura que intentem involucrar-les, moltes d'elles, en este festival. Hi ha també part del poble, no?, part de fons municipal, però això, intentem que siga gratuït, més que res també perquè el que estem fent és això, no? com jo, no? Jo vaig anar el primer dia, jo no sabia on anava, no ho vaig trobar, i és uau, que xulo està això, no? Que guai. Clar. O sigui, és una cosa que a lo millor no aniries de per si a lo millor es paga o tal, i t'ho trobes i el pega un
0: esclafit.
3: Això està molt xulo. De fet, jo t'ho dic, primer vaig conèixer el Mica i ara me'n vaig al Mim de Sueca, vull dir-te.
0: Clar.
3: Perquè estos espectacles, la veritat, que són molt increïbles.
0: Has dit també que vas estar com a voluntari dins de l'organització.
3: Sí.
0: Clar, el voluntari cultural torna a participar en aquesta organització. Quines responsabilitats assumeixen els voluntaris durant el festival?
3: Bueno, pues en primer lloc, que molt més prompte de quan és quan comença el primer espectacle, comencem a muntar cadires, a muntar si posem gest artificial, ajudar les companyies al que necessiten, els duguem de menjar, de beure, els recomanem llocs si han d'anar a dinar o tal, manegem a la gent d'un lloc a un altre, els orientem, posem caires, llevem caires. Estem ahí per al que fas a fantàstic.
0: Cristian, el Mica trau cada vegada més gent de fora d'Aielo, això jo crec que és obvi. Teniu alguna manera de mesurar què és el que deixa el festival al municipi més enllà de l'ambient que es veu als carrers?
3: Pues sincerament no tenim...
0: Però sí que teniu la sensació, la percepció, això, no?
3: No, la sensació tampoc és sensació, és simplement tu quan veus les cadires i la gent que està plantada, tu, clar, som un poble relativament xocotent, no? 4.500 habitants, saps qui és del poble i qui no. Aleshores, tu quan veus aixes caretes, identifiques en seguida. I quan sobretot es plenen les places i veus que no cap ni una persona més, i veus i dius, uah, hi ha molta gent que no sé qui és, evidentment hi ha molta gent que ve de fora per veure este espectacle.
0: Doncs me quedo un minut i hem recuperat a Joan, a veure si pot... és que vull que siga l'últim, que siga el director artístic el que convide, però l'alcalde sempre convida, però és com molt institucional. Joan, estàs ahí, veritat?
2: Gràcies, a veure si no falla.
0: Vull que, per acabar, convides tu a la gent que està escoltant a que acudisca a Allò de Malferit este cap de setmana, este dissabte, este diumenge, per a disfrutar i gaudir d'este mica. És el teu moment.
2: Sí, pues és així. Nosaltres des d'ací convidem a totes i tots que vinguin al festival dissabte, diumenge, 8 propostes per a tots els públics, totes les edats, tots els gustos, a tots els sorprendrà per igual, i és molt important que estiguen molt atents a les xarxes socials, perquè ja sabeu que el temps està rebolicat, i nosaltres tenim el plan B pensat per a cada representació, i ho comunicarem ràpidament, unes hores abans, a les xarxes per dir-vos, no es fa al carrer, però podeu entrar a l'auditori o podeu entrar a qualsevol altre espai, o sigui, en principi els animem a això, que estiguen molt atents i que els esperem al Mica.
0: Les xarxes és Mica Festival, veritat?
2: Sí, Mica Festival.
0: Val, Mica Festival. Doncs ja tenim tota la informació, tant de bo que no ploga i que es puguen fer les coses com tenen que fer-se, però toca gaudir d'este Mica este cap de setmana. Cristian Verdú, moltíssimes gràcies, com sempre, una passada molt forta.
3: A vosaltres, un abraç.
0: Adeu, adeu, bon dia. Joan Santa Creu, gràcies, i que vagi molt bé el cap de setmana.
2: Vinga, igualment, moltes gràcies.
0: Adeu, bon dia. Adeu. I no res, en dos minutets continuem parlant de cultura. Per què? Perquè arriba a l'escoleta de música amb el bo de Iván Ley.
4: En la SER. Hoy por hoy on tiñem baida al baida.
5: ¿Ayer te vi? ¿A dónde ibas con tanta prisa?
6: Pues no sé si contarte a dónde iba.
5: ¿En serio? ¿Qué dices? Cuéntame, ¿a dónde ibas?
6: Pues iba a Cocina Fácil. Me reformo toda la casa y aprovecho el mes sin IVA. Sí, sí, mes sin IVA en cocinas y armarios de Cocina Fácil.
5: Cocinafácil.es.
6: Ya está, ya sé dónde tengo la tienda más cercana.
7: Si piensas en tu hogar, piensa en Cocina Fácil.
8: Hay cosas inolvidables que perviven. Tu tierra, tu música, tu mar. Pequeñas historias que son de aquí y que pasan de unos a otros. Tu hogar, tu gente, tu lengua. Todo aquello que nos une y que, sin importar tiempo o distancia, permanece. Ese es nuestro legado. 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana. Un legado infinito. Generalitat Valenciana.
9: Jefe, ¿un nomikai?
10: ¿Un nomike?
9: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
11: Iniciativa La Coctelería Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Gio 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Xàtiva, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
12: ¿Nomikai?
11: Y acaba diciendo,
12: ¡otro Cremaet!
11: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Gio 9. Xàtiva.
4: Hoy por hoy on tiñem baida al baida. Miguel Coy.

0: Frontem, recta final del programa de avui. En este 2 d'octubre de 2026 arriba el moment, com cada divendres, de la nostra escola de música. Ivan Lane, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Deixa de fer sorollets.
1: Ja, perdó, perdó.
0: Deixa de fer sorollets, home.
1: Tenia que haver tant de rato que estàs així esperant, eh? És que sóc, és que estic per acabar.
0: No, no s'ha sentit. Bueno, sí, s'ha sentit. Que benvingut de nou a mi, com estàs?
1: Molt bé, molt bé.
0: Ha vingut a la ràdio, quan ha entrat per la porta, diu, home, molt bé, ara que fa frescoreta i que
1: és... Mira que a mi m'agrada l'estiu, però és que enguany, tio.
0: Sí, jo preferís que està això o un poquet més de fred encara.
1: Sí? A mi m'agrada molt l'estiu, però enguany tinc que reconèixer que ja estaria, no? Tirri, eh? Ja fa rato que estaria.
0: Ojo, cuidado, no cantemos victoria.
1: No, así no se sabe mai lo que puede pasar.
0: Ojo, cuidado. Bueno, anem a per l'escola de música en esta edició, la primera del mes d'octubre, que és el que has preparat.
1: Vinga, va, mira, avui és el Dia Internacional de la No Violència. Ojo, pues molt mal que celebrar, perquè, vamos, no pareix.
0: No pareix, no.
1: I també és el Dia del Somriure, que també està la cosa un poc lletja, però bueno, sí. Bé. Dos coses molt positives, no?, que seria meravellós que estiguin presents a la vida d'un sempre, no?
0: Sí.
1: No violència i somriure, ojalà.
0: Ojalà, tant de bo.
1: Que com anem a fer això que empasten la música? Que és de lo que parlem així? Doncs pues mira, analitzant algunes cançons que he triat, val? Els primers programes que vam fer ara fa quasi un any,
0: sí,
1: van parlar del tema de les emocions, el segon o tercer programa van parlar del tema de les emocions,
0: sí, sí.
1: Però un poc en general, no? Mm. Avui anem a fer-ho cançó per cançó, vale? De les que he triat.
0: Vale.
1: Sí, que si vols ja, sin más dilación, ¿no? Anem amb la primera.
0: Vinga.
1: Que si pensen en la no violència, a mi és la primera que em ve al cap.

0: Doncs té raó. És una de les primeres cançons que pot vindre al cap, si penses en això. Que bo.
1: És una meravella, eh?
0: Sí, sí.
1: Veia ahí, cantant ahí en el llit, John i Yoko, eh? Aquesta imatge tan clàssica i tan mítica, no? Sí, sí. De veres, eh?
0: Sí, sí.
1: El seu viatge de nubis, tio. El viatge de noces,
0: bueno,
1: eh?
0: Bueno, és que... La vida d'estos dos, clar, era aixina.
1: No sé, bueno, jo... La gent se'n va tot incluïdo ja... Com a mínim a Canàries, te'n pots anar també, jo que sé...
0: Home...
1: República Dominicana,
0: però... Això és el que més es consumia en la meua època.
1: Clar, tot incluïdo a Canàries, la pulsereta, no? A no fer res.
0: Sí,
1: bueno,
0: sí,
1: a fer coses.
0: A fer coses.
1: Ja m'entens.
0: Coses de... Coses.
1: Exacte,
0: ja està.
1: Coses de noces, de nits de noces.
0: Sí, senyor.
1: I res, estos pues, van dir, pues agarren la guitarra per seguir al nostre llau i juntem ahí a la premsa i cantem cançonetes, no? Pues res, tot fa falta, tio, ja està. Bueno, tècnica musical supersenzilla per a fer aquesta cançó un, pues, un himne per la pau, no?
0: Sí, serà senzilla, tio, però quina facilitat tenia este home per a crear himnes.
1: Això ho tenia, vamos, li venia de sèrie.
0: Sí, és brutal, tio.
1: Per una banda, la repetició, que és molt important, no? We are saying is give peace a chance, ho diu, pues, mig milió de vegades, no?
0: Sí.
1: I, bueno, tu que has estat en Radio Fórmula, en emissores de Radio Fórmula, em corregiràs si no ho dic bé, però, vamos, entra a base de repetició tot.
0: Jo vaig tindre un capo molt capo, que una de les coses que més deia és en la repetició està l'èxit.
1: Claro, és que és així, o sea, és un poc així. La cançó té que tindre algo, per supost,
0: sí,
1: per descomptat,
0: sí.
1: Però, bueno... Un limón y medio limón, ya está. No falta que digas res més, ¿no?
0: Per favor.
1: Que afegisca res
0: més. Per favor,
1: recordes
0: pues bloquejat, gràcies.
1: No, bo. Res, el ostinato, ¿no? Que no és que no és més que repetir estrofes amb la mateixa melodia per tal de que les... Va, que se te quede gravat sense prestar atenció, que se te quede gravat. Estructura fàcil, melodia, tornada, res més. Ni pont, ni solo, ni res raro.
0: Ni res.
1: Melodia i tornada, melodia i tornada. En aquestes dues coses fas l'èxit ahí perfecte.
0: Sí,
1: i després participació del públic, que també, pues bueno, és fàcil d'aconseguir, al ser tan fàcil, no? La gent pues fa que s'agafa en seguida
0: fàcil,
1: i això li dona aquest punt que té, pues, que té este estribillo, no? Aquesta tornada que, pues, bueno, que s'apegui i que pegui d'aquesta manera. I damunt no és necessari saber cantar bé per entonar i que sona bé este tema. No cal saber cantar.
0: Crec que no hem dit el nom de la cançó, eh?
1: Ah, no l'hem dit,
0: no, crec que no, pues, però clar, com és tan coneguda...
1: Ja ho guarda perfecte.
0: Sí, sí.
1: Give Peace a Chance de John Lennon.
0: Ahí está.
1: D'aquí, si no, clar.
0: Té, quina manera més xula de començar aquesta secció avui i dedicada... Bueno, dedicada, sí, al dia del somriure, a la no violència, etc. Vinga, què més coses?
1: Mentre estic fent aquesta secció, tenim que estar pensant que ahí fora no està passant res.
0: Sí.
1: És
0: complicat, però sí.
1: És molt difícil, és molt difícil.
0: Podem fer-ho.
1: Vam intentar-ho.
0: Jo porto molts anys fent-ho, eh?
1: Sí. De veres, eh? Sí, és que ja dona un poc de cosa. Bueno, va, passem al segon tema d'avui.
0: Vinga, va, escoltem, va.

0: veritat, no? Quina relaxació de
1: repente. Guai està, eh?
0: Sí, eh? Ostres. És cançó de dia de pluja, també t'ho dic, eh?
1: Sí, sí, cert, cert.
0: És cançó de dia de pluja, tio.
1: És cert.
0: Que bo.
1: Això que té, i això que té una tornada
0: sí, sí.
1: alegre, no?
0: Sí, sí, però...
1: Però
0: que...
1: sí, cert. Sona Get Together, de Youngbloods. Uh-huh. Este tema és molt senzill, també, i molt bonic.
0: Sí.
1: Té una melodia dolceta, no? Això que estem escoltant, hi ha acords que fan sentir un poc de tensió durant la melodia, ah. que ve ara, t'he dit quin és. Bueno, a veure si em vulguis tu. Este, que se'l deixa ahí un poco obert, no? Com, què ve ara, saps?
0: Veus? Això m'agrada molt.
1: Clar, tio. Sí, sí.
0: Com fas això?
1: Però ve la tornada i es fica a fer els acords majors i es converteix harmònicament en bon rotllo total.
0: Ahí està. Come on, people now, smile on your brother, everybody get together, try to love one another right now. Que bo.
1: A més, és que saben escriure, que d'això te dones compte a la base d'escoltar música, no?
0: Sí.
1: Quan creen tensió, quan creen aquestes coses, perquè està, normalment no està parlant d'algo, bueno, normalment, eh?
0: Sí.
1: Ho dic sempre. Com definit, no? Com que... uno més uno és dos.
0: O una sea, cosa concreta.
1: Sí que un poc filosòfic okay, okay. i tal, ah, la va, cosa va. En tensió...
0: És més abstract, no?
1: Exacte, un poc més abstracte tot,
0: sí, sí.
1: i després quan ve la tornada sí que ja és... Pues, en este, per exemple, en este cas, és una mostra prou
0: clara,
1: específica,
0: sí.
1: no soy, però clara, que la lletra és prou filosòfica i diu, parla de somos más que la luz del sol por un momento, el miedo es la muerte y el amor no es más que una canción, ni coses així, ¿no?
0: Uy, mare.
1: Pero ve la tornada y diu, sí. vamos gente, ahora, sonríe tu hermano, todos se juntan, tratad de amarnos unos a otros ahora mismo. ¿M'entens?
0: Ah, pues.
1: És un poc ahí...
0: Sí, un poc místic, ¿no?, també.
1: Exacte, un poc místic. Smile on your brother, everybody
0: get together. Amor libre, clar que sí.
1: Exacte, en resum això, deixeu de fer el pardal i estimeu-vos, tio, que el test passa volant i així
0: exacte.
1: Està passant de tot, tio.
0: Deixeu de fer el pardal, m'agrada
1: passa molt. Cotxe.
0: Sí, senyor.
1: Vinga, va.
0: A veure.
1: I ara anem a fer una cosa, si el pareix bé.
0: A veure,
1: ara
0: què vols fer?
1: A veure com és. Anem a fer un experiment amb els oients.
0: Un experiment amb els oients?
1: Un experiment.
0: I com és l'experiment?
1: No és perillós.
0: Vale. Segur, eh?
1: Has de posar... No, segur.
0: Val.
1: Has de posar això que... A prou de volumen, si pot ser.
0: Val.
1: Que anem a escoltar.
0: Li dóna?
1: Tira-li.

0: Hòstia, tio.
1: Què te pareix? Tranquils, que la ràdio funciona bé, eh? Aquesta música i aquesta tan radical és per a demostrar que la música també pot representar violència sense gastar ni una sola paraula. No ho dic per la cançó a mi m'encanta, realment. Però és cert que a nivell cerebral, no? O sea,
0: podem fer una altra vegada?
1: Claro, claro que sí.
0: No, no deixaré tants segons, eh? Però, clar, és que de repente arriba això... I ara està allà.
1: Clar, wow. No és quan arriba allò, és quan arriba això.
0: Quan arriba
1: és quan arriba el tall, quan dius... Quan és... Ostres, a misses quan em passa, sobretot.
0: Quan?
1: A tu també et passaria, a tot el món. Estàs en un bar fent un cafè i de repent algú para de moldre el cafè. La cafetera i dius...
0: Oh, correcto.
1: Ostres, que descans, sí, tio. I no m'havia donat compte.
0: És de veres, tio.
1: Que m'estava tan al
0: cervell. Clar, és que està ahí dins i al final no et dones compte. Quan para...
1: Quan para dius, tio, quina pau.
0: Sí, sí. O en algun motor, quan estàs en casa, a lo millor tens la finestra oberta i hi ha un
1: acondicionat. Correcte.
0: Que de repente para i dius, ui...
1: Que bo, eh?
0: Per favor, això...
1: Te dona pau, realment.
0: Sí, sí, dona molta pau. Que bé, que bé, que bé.
1: És, bueno, mira, una curiositat més. I, ojo, he gastat este tema de Sepultura,
0: sí,
1: que he posat Arise de Sepultura,
0: val,
1: que és prou canyera, no?, per poder exagerar el canvi.
0: Ja, val.
1: Que no es pensis que sigui un tema metalero. Jo l'he posat perquè és que m'agrada molt i em du molts bons records, este tema.
0: Val.
1: Però, bueno, això, lo ideal seria haver-ho fet amb una música que tinguera pues, dissonàncies, cromatismes, síncopes, accents desplaçats, dinàmica forta, timbres aspres, no? O sea, sons, violins, aixina que sonen un poc mal...
0: T'anava a dir, m'agradaria que anés explicant punt, sí, per punt, perquè cromatismes, síncopes... Síncopes que me dona a mi quan me parlen del sou i tot això.
1: Bueno, pues estem parlant de coses que no sonen con toco, per dir d'alguna manera,
0: val,
1: no? Que no estan alineades harmònicament.
0: Val, que no és... Val, que no
1: és com tu has sentit una orquestra final, quan te comences...
0: Això
1: cada u va la seva
0: és un poc aixina.
1: Pues és un poc això, però fort. O sea,
0: val,
1: tocant a lo
0: bèstia
1: per marejar-te, vaja.
0: Val, perfecte.
1: Entens un munt de coses que poden donar-se, no? I que d'aquesta manera és com es construï la tensió, musicalment parlant, una orquestra puja... Quan puja... Amb control, és una melodia molt bonica, com puja i te dona el
0: però
1: pas.
0: Si
1: però quan puja
0: control...
1: amb descontrol i cadascú fa el que vol, te crea una tensió que dius, ostres, si va passar algo, no?
0: Sí, que guai, tio.
1: Les pel·lícules de terror passa moltíssim,
0: sí,
1: les dissonàncies.
0: Sí, senyor.
1: El famós tritono, en les pel·lis de por es gasta barbaritats.
0: Que bé, tio.
1: I ara sí, vos passem de la no violència al somriure, que també és el dia, que ja ho han dit.

0: Respect.
1: Yeah. Ojo. Ojo que indique el dios sonrisa, no de los rises.
0: Bueno.
1: Que sabes que cuando escoltas a este tío, depende de lo que el fumares, igual eran más rises que sonrisas.
0: Eran más rises, sí. Bueno, a mí me han contado.
1: Tengo un amigo.
0: Le quedaba la sonrisa permanente siempre que probaba estas cosas.
1: Era el mateix que el día que guardares en la chaqueta de vaquera, ¿no? Y te pillaba ta mare o ton pare. Y era el tu amigo, tenías guardado.
0: No, es que es el meu amigo. Siempre. Yo no.
1: Y si a mí. I aquest amic tenia un gos que es menjava els deures, també. És el mateix.
0: El mateix amic, sí senyor.
1: El mateix.
0: I que complia anys 4 voltes a l'any.
1: 4 vegades, exacte, efectivament.
0: Què estem escoltant, va?
1: Estem escoltant el gran Bob Marley i Three Little Birds, que és el tema és tan xulo que estem escoltant. Mm. Està guapíssim, té un groove, m'encanta.
0: Sí.
1: L'escoltes, tio, i camines. Sense menjar-te el cadir, estàs...
0: És que vas flotant.
1: Vas fent quilòmetres,
0: és que,
1: tio.
0: És que flotes, tio, en esta cançó. És com...
1: És molt xula. I aquesta guitarreta allà contra... Ja vam parlar del reggae en el seu moment, que van tindre així unes paraules d'Esteve, d'Auxili també i tot.
0: Sí, senyor.
1: Superagraït. I, bueno, ja saben que això és bon rotllo a tope i això sí que el fa somriure, tio. És una meravella. A mi m'encanta. Si vols, per a no soltar el somriure de cara al final del programa d'avui, porto una cançó que a mi em dona un bon rotllo, que flipes.
0: Sí.
1: Quan escoltes dibuixes el somriure en la meva cara, però a més de veres, eh?
0: A veure.
1: Però els minuts aconseguis no pensar en res negatiu.

0: De artista y de cançó.
1: Dona una alegria de viure, tio, esta melodia m'encanta, eh?
0: Que bé, que bé.
1: Guai, el tio té una veu, m'encanta.
0: Michael Bublé, tio, a mi sempre m'ha agradat. O sea, jo crec que és un d'aquests artistes. És de veres que ell va decidir parar per un tema personal, fa molts anys, però dic, no ha tingut tot el recorregut que es mereix.
1: No, de veres, a mi m'encanta.
0: Però també perquè va decidir parar, eh? Però és un tio que és que té una veu espectacular,
1: superbonica, té super, un color de veu,
0: un color
1: preciós,
0: de veu que és brutal, pareix des de fora molt bon tio i fa cançons, esta és l'única, té més cançons que dona un gust d'escoltar i te donen ganes de riure.
1: I és perquè esta és que em flipa, però vamos, té un fum aquí.
0: Que bo, tio.
1: Té molt que veure també conforme està instrumentada, no? El piano este que porta ese rollo és xulíssim.
0: El piano... Clar, com canvia això, eh?
1: És que això, les cançons que tenen este rollo, totes són molt... No sé si recordes ara Mario de Meclan.
0: Sí.
1: És molt pareguda.
0: Sí.
1: I tenen ese rollet, el dona bon rollo. És un tipus de ritme que tenen. Es un Penny Lane en tota regla.
0: Ay, cuidado Michael. Que estás igual Lane, eh.
1: El que este piano también es. Ojo.
0: ¿Por qué será?
1: Moltes coses han fet els Beatles.
0: Michael Bublé, sí senyor.
1: Haven't Met You Yet, es diu. Per si algú la vol buscar o la vol escoltar, que, vamos, totalment recomanable. I si vols, he pensat que podíem despedir-nos ja en la que diuen que és la cançó més alegre del món.
0: Ah, sí?
1: Jo no pensé el mateix, encara que m'encanta este tema, m'encanta. I m'encanta este grup, però per a mi no és la més cançó més feliç del món. Però vaja, que està molt xula.
0: L'escoltem?
1: Està molt xula, l'escoltem, si vols.

0: Esta es, digo, que está considerada la sí. cançó més alegre del món.
1: Més alegre del món, per això. Sí,
0: no ho sabia. Ah.
1: És molt divertida, saps?
0: És molt divertida, però jo tampoc la considero com la més... No em vindria al cap esta com a primera opció.
1: Hi haurà alguna de Parchís més divertida, segur.
0: Hombre, segur, segur. On va parar? Enrique Llana. Disco chino filipino, sí senyor. Quin referents, eh?
1: Claro, tío. Això denota molt l'edat que tenim.
0: Parla per tu. Doncs la cançó més divertida del món, segons els experts, i segons nosaltres, que som més experts que ell, no. Acabem esta secció, esta escola musical amb Ivan Lane. Ivan, moltíssimes gràcies, amic.
1: Meravellós, moltíssimes gràcies.
0: I amb una sonrisa tens que dir el de sempre.
1: Ei, sigueu bons i porteu-vos bé.
0: Ahí està. Gràcies, Ivan. Tornem el dilluns. Bon

0: empreses amb plans de mobilitat sostenible. Nico Calabuig és el portaveu local de Compromís.
1: El que volem és que els impostos municipals siguin una ferramenta per a transformar Ontinyent i per a millorar la vida en la nostra ciutat i fer que hi hagi moltes més oportunitats per a totes i tots en la nostra ciutat. Presentarem aquestes mesures per escrit per a que siguin debatudes en el ple de l'Ajuntament.
2: I avui hem conegut el primer balanç al nostre Iporoll Ontinyent, la Vall d'Albaida, de Textilhogar 2026, que ha tancat amb una destacada presència de la indústria tèxtil valenciana. 43 de les 54 empreses expositores són de la Comunitat Valenciana, prop del 80% del total, i entre elles hi ha 11 empreses de la comarca.
0: La fira compta també amb una important activitat internacional. La missió inversa de Tebal ha reunit 75 compradors i prescriptors de 33 països amb prop d'un miler de reunions comercials amb les empreses participants. A més, la integració de Textilhogar en Fèria Habitat València ha facilitat el contacte amb professionals del disseny, l'interiorisme i l'equipament d'espais. Leila Bachertazi és directora de l'àrea d'internacionalització de Tebal.
3: Pues ahora toca hacer seguimiento de todos esos contactos, ¿no? Muchas veces, la vorágine de la feria, pues se reciben muchísimas visitas. Muchas son para un primer contacto, otras son para fidelizar a los clientes que ya tienen relación con nuestras empresas. Entonces, ahora toca hacer revisión de todos los contactos realizados.
2: Durant el certamen també s'han abordat alguns dels principals reptes del sector, com la sostenibilitat, el reciclatge, la traçabilitat i la digitalització, en un context en què les empreses busquen reforçar la seva presència als mercats internacionals.
3: Hemos puesto el listón muy alto, hemos partido de muchos más países y de muchos más compradores, y que finalmente este ha sido el resultado, contentos, por cierto, por el resultado, pero este ha sido el resultado de varios meses de trabajo.
2: 20 segons i parlem d'ocupació. Són les 2:23.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: I a les 7:20 obrim la ventana de la Vall d'Albaida amb Esteban Arroyo.
2: L'Olleria acull la tercera trobada de tallers d'ocupació d'Actallo, que ha reunit unes 150 persones de municipis de la Vall d'Albaida, l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castalla. Durant la jornada s'han compartit experiències i s'han analitzat les oportunitats del mercat laboral del territori, així com els perfils professionals més demandats i les ocupacions de futur.
3: La coordinadora d'Actallo, Estefani Canet, ha destacat especialment la necessitat de continuar formant-se i la demanda de perfils tècnics vinculats al manteniment, l'electricitat i la robòtica.
4: Tot el que estan fent i poder nosaltres també assessorar-los i guiar-los en quant a diferents vies de recol·locació i ocupació que tenen, és molt xulo. Sobretot és conèixer, no?, que es coneguen entre ells, entre els diferents tallers de labora que hi ha en el territori d'Actallo, en el territori postal de la Vall d'Albaida, el Comte d'Alcoià, Foia de Castalla, que es coneguen entre ells, que sàpiguen entre ells el que estan fent.
3: La jornada també inclòs una taula redona amb representants de labora, testimonis d'antics alumnes i una visita a la Casa Sant Onjo i al Museu del Vidre de l'Olleria.
2: I Coeval inicia la pròxima setmana el cicle formatiu 2026 Pime Familiar amb un primer taller sobre pressupost econòmic i quadre de comandament financer. Serà dimarts de 4 a 2 i mitja de la vesprada a la seu de Coeval a Ontinyent. Serà de 4 a 6 i mitja de la vesprada, disculpen.
3: La sessió oferirà eines pràctiques per planificar l'economia de les empreses i facilitar la presa de decisions. El cicle compta amb el suport de la Diputació de València.
2: Més qüestions de l'ens provincial, perquè s'ha aprovat a la Diputació de València 12 nous projectes a la Vall d'Albaida dins del Pla Obert, amb una inversió global de més de 700.000 euros. Entre les actuacions destaca la de Castelló de Rugat, amb més de 340.000 per a millores a la Pinaeta i l'Espai Jove. També es contempla la reforma de l'enllumenat del polígon Esteulares de l'Olleria, l'ampliació de Nínxols al cementeri de Llutxent, la renovació del mobiliari infantil al Carrascalet del Ràfol de Salem, millores a la zona del Calvari de Montaverner i actuacions en zones verdes i aparcaments de Bufali.
3: A més, Guadasséquies instal·larà un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, mentre que la Mancomunitat de Serveis Socials a MAPS incorporarà una aula de competències digitals i nous equips per a les seues oficines. Amb este nou decret, la Vall d'Albaida suma ja 191 actuacions en marxa o executades amb una inversió acumulada de més de 20 milions d'euros del Pla Obert.
2: I ens anem fins a Agullent, perquè l'Ajuntament ha obert el termini perquè les empreses presenten ofertes per a les obres d'adequació de l'edifici del carrer Major, que acollirà la futura Biblioteca Municipal Ramon Arnau Esplugues, la seu de la Junta de Festes de Moros i Cristians i diversos espais per a les associacions locals.
3: Les empreses interessades poden presentar les seues propostes fins al 7 d'octubre. El projecte té un pressupost de més de 500.000 euros.

0: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
1: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper, als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
2: Jefe, ¿un nomikai?
3: ¿Un nomiké?
2: Nomikai. En japonés quedan a tomar algo para hablar, reír, hasta con tu jefe.
4: En Sekibala Coctelería en Nomikai tiene nombre y apellido. Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Geo 9. Prueba su espectacular Cremaet Ganesh, la tradición valenciana convertida en un cóctel inolvidable. Ahora, además de una cocina que te hace viajar por el mundo sin salir de Shatiba, Ganesh Ecléctico te descubre la coctelería Nomikai. Todo el mundo empieza preguntando,
5: ¿Nomikai?
4: Y acaba diciendo,
5: ¿otro Cremaet?
4: Restaurante Ganesh Ecléctico, en Portal del Geo 9, Xàtiva.
6: Portes temps volent reformar la cuina i tindre-la per fi com sempre has somiat? A Integra Deco Studio podem ajudar-te. Vols fer-li una llevada de cara al teu quarto de bany? A Integra Deco Studio també podem ajudar-te amb els porcellànics, els mobles, sanitaris... Si busques un projecte d'interiorisme o els acabats per a la teua reforma, a Integra Deco Studio ens encantarà ajudar-te.
7: Visita'ns en integradecoestudio.es o en Avenida Vicente Boluda Palop 28 de Benigànim.
8: Te vas por unos días, pero ¿quieres seguir informado de todo lo que ocurre en Ontinyent y la Vall d'Albaida? Descárgate la app de la SER, selecciona Radio Ontinyent y escucha Radio Ontinyent desde cualquier parte del mundo en tu smartphone.
9: La SER, el sonido de la vida.